Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: En xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions.

0: 9 de les víctimes són nenes i adolescents d'entre 14 i 17 anys i també consta una agressió a un home del col·lectiu LGTBI.
1: En estos momentos, señorías, son 9 las menores víctimas de agresión sexual que están siendo atendidas en este centro. Debemos atender primero a quien está más expuesta al riesgo y dispone de menos alternativas seguras. Los días 30 y 31 de julio, los mensajes de odio se multiplicaron por 3. En solo 2 días se detectaron 9.590 mensajes de estas características.
0: Per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst, a més, que avui el Consell de Ministres aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros per tal de fer front a la crisi migratòria. I el govern espanyol reforça avui la rebaixa de l'impost sobre el gasoil, que passa de 10 cèntims a 20 per litre durant el mes de setembre. En canvi, l'ajut a la gasolina es redueix de 10 a 5 cèntims per litre, tal com ja estava previst. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP-100, l'AP-2, la C-32 i la C-33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP-7 ha concentrat més trànsit i ha registrat, per tant, un augment dels accidents greus i mortals, especialment amb motoristes implicats. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que ha aparegut mort al carrer Sant Jaume de Manresa. Ha passat aquesta matinada i la policia està treballant per tal d'esclarir els fets i aconseguir saber la identitat de la víctima. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla que disposava d'un laboratori clandestí a Almenà, al Segrià. El tribunal ha desestimat els recursos de les defenses i ha avalat els indicis sobre la seva integració en una organització criminal dedicada a la importació, transport, emmagatzematge, redistribució i transformació de la droga. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell. La teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Yeah.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després de la seva destitució per encarar una nova etapa al departament. La consellera Esther Niubó ha desvinculat el relleu directament dels errors de les proves PISA, però ha admès que poden haver estat el detonant de problemes de funcionament. Niubó també ha obert 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves i Clari, psicòloga infantil i pedagoga social, ha treballat també a l'Ajuntament de Barcelona des del 1990 i ha estat gerent també de diverses àrees municipals. El nomenament s'aprovarà avui al Consell Executiu. I també en política, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha anunciat la creació d'una unitat multidisciplinària de reforç a Ceuta. Estarà especialitzada en violència contra dones i nenes i integrada a la unitat de violència sobre la dona de la delegació del govern. I és que la Fiscalia General de l'Estat ha registrat 23 agressions sexuals comeses contra dones i nenes migrants a Ceuta des del passat 30 de juliol. 5 de les agressions sexuals han estat violacions, 9 de les víctimes són nenes i adolescents.

0: adolescents d'entre 14 i 17 anys i consta també d'una altra agressió en nom del col·lectiu LGTBI. I per la seva banda, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat que 760 nenes menors migrants romanen a Ceuta i ha demanat autoritzar el trasllat urgent a la península de nenes amb especial vulnerabilitat. Està previst que avui el Consell de Ministres també aprovi un pla d'emergència de 165 milions d'euros més per fer front a la crisi migratòria. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, l'AP7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en el col·lectiu dels motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a l'AP7 de Castellví de Rosanes deixa un vehicle al voral direcció Tarragona. També una altra avaria a l'A2 a Palau d'Anglesola deixa un carril tallat en sentit Lleida. I finalment una altra incidència a la C25 a Sant Fruitós del Bages deixa un carril tallat en direcció Lleida. Pel que fa al servei ferroviari, la línia R1 de Rodalies acumula retards de més de 15 minuts per un intent de robatori de cable que ha provocat una incidència en el sistema de senyalització a Sant Adrià del Besòs. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home per apunyalades al carrer Sant Jaume de Manresa. Ha passat aquesta matinada i la policia ha obert ara una investigació per tal d'aclarir els fets i buscar també l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio Al Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Sonen campanes a l'aire, les 8 de la matinada. La festa s'acaba, el sol que ens atrapa, ulleres sortint de la plaça. I busco la ruta que ens porti a bon port. La gent s'acumula davant del vent forn. Tu i jo som aquí pel destí o per la sort. La nit

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després que ahir la consellera Esther Niubó anunciés la destitució per encarar una nova etapa al departament. El canvi arriba una setmana de l'inici del curs escolar, coincidint també amb la reincorporació avui dels professors als centres educatius. Niubó va desvincular el relleu directament dels errors en les proves PISA, tot i admetre que poden haver estat el detonant de problemes de funcionament. La consellera també va anunciar 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves. El nomenament de Clari s'aprovarà avui al Consell Executiu. I el Govern i l'Institut Català de Finances engegaran un paquet d'ajudes i línies de finançament per a empreses de la zona de Collserola que s'han vist afectades per les restriccions de la pesta porcina africana, com també per a escorxadors de la província de Barcelona i granges limitades per la malaltia. Hi haurà una línia d'ajudes directes a fons perdut per a empreses de Collserola que hagin vist reduït el seu negoci en un 30% aquest 2026 i s'oferiran mesures específiques a escorxadors de Barcelona, com ara excepcions de taxes. I, de fet, la rebaixa sobre els hidrocarburs que l'Estat aplica al gasoil a partir d'avui és pràcticament imperceptible per l'usuari final. Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre fins aquest mateix dilluns, ja era vigent un descompte de 10 cèntims. A més, les benzineres alerten que la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units en els darrers dies ha fet disparar novament el preu del petroli entre 4 i 5 dòlars més el barril de Brent. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP7, l'AP2, la C32 i la C33, una mesura que ha contribuït

0: també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària catalana. Tot i això, la P7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en motoristes. La Generalitat crearà ara un grup de treball per tal d'estudiar si els peatges poden tornar amb fórmules variables segons l'hora i els quilòmetres recorreguts. I els Mossos investiguen la mort d'un home de 45 anys apunyalat al carrer Sant Jaume de Manresa. L'avís s'ha rebut cap a les 5 de la matinada per una agressió i quan els agents han arribat han trobat l'home ferit de gravetat. Tot i les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, finalment ha perdut la vida. La Divisió d'Investigació Criminal investiga ara les circumstàncies dels fets i també l'autoria del crim. I l'Audiència Nacional ha confirmat la presó provisional de 6 dels investigats per la xarxa que presumptament va introduir a Catalunya més de 2,5 tones de metamfetamina dissolta en aroma líquid de vainilla i que disposava d'un laboratori clandestí al MENA, al Segrià. El tribunal ha desestimat els recursos de les defenses i ha avalat els indicis sobre la seva integració en una organització criminal dedicada a la importació, emmagatzematge i redistribució.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

0: sea conmigo.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Sonen campanes a l'aire, les 8 de la matinada. La festa s'acaba, el sol que ens atrapa, ulleres sortint de la plaça. I busco la ruta que ens porti a bon port. La gent s'acumula davant del vent forn. Tu i jo som aquí pel destí o per la sort. La nit s'ha fet curta, ara. Papallones a la panxa, formigueig a l'espinada. La flora i la fauna desborden la casa, catifa de pètals, ocells a les branques.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. La nova secretària general d'Educació serà Marta Clari, que rellevarà Teresa Sambola després que ahir la consellera Esther Newbon anunciés la destitució per encarar una nova etapa al departament. El canvi arriba una setmana de l'inici del curs escolar, coincidint també amb la reincorporació avui dels professors als centres educatius. Newbon va desvincular el relleu directament dels errors en les proves PISA, tot i admetre que van poder haver estat el detonant de problemes de funcionament. La consellera també va anunciar 3 expedients disciplinaris per la gestió de les proves. El nomenament de Clari s'aprovarà avui al Consell Executiu. I el nou cap dels agents rurals de Lleida, Joan Baraut, fixa com a prioritat reforçar la proximitat amb pagesos i ramaders, millorar la coordinació amb les administracions i potenciar la prevenció. Baraut vol que el sector primari els vegi com aliats i aposta per augmentar la presència dels agents sobre el terreny. Actualment la demarcació compta amb uns 80 efectius, però el pla estratègic preveu arribar als 170 en l'any 2030. El responsable també confia en que quan es doni per superat el brot de pesta porcina africana es pugui recuperar efectius destinats a Barcelona per tal de reforçar també el control de la sobrepoblació de conills a Ponent. I la rebaixa sobre els hidrocarburs que l'Estat ja aplica al gasoil a partir d'avui és pràcticament imprescindible per l'usuari final. Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, fins aquest mateix dilluns ja era vigent un descompte de 10 cèntims. A més, les benzineres alerten que la represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units en els darrers dies també ha fet disparar novament el preu del petroli. I ja es compleixen 5 anys des que es van aixecar els peatges de l'AP-100, l'AP-2, la C-32 i la C-33, una mesura que ha contribuït també a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària. Tot i això, l'AP-7 ha concentrat més trànsit i ha registrat un augment dels accidents greus i mortals, especialment en motoristes. I els Mossos investiguen la mort d'un home de 45 anys apunyalat al carrer Sant Jaume de Manresa. L'avís s'ha rebut cap a les 5 de la matinada per una agressió i quan els agents han arribat han trobat l'home ferit de gravetat. Tot i les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, finalment ha perdut la vida. La Divisió d'Investigació Criminal investiga ara les circumstàncies de...

0: dels fets i també l'autoria del crim. I les biblioteques de Barcelona encara en una nova jornada de vaga amb una crida a tancar els 41 equipaments de la ciutat. Un centenar de bibliotecàries s'han concentrat davant la Sagrada Família per reclamar millores salarials, horàries i de seguretat després de més de 3 mesos de conflicte i sense avenços en la negociació amb l'Ajuntament. El consistori assegura que manté el diàleg obert i defensa l'equiparació de les condicions laborals amb la resta de la plantilla municipal.
1: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes? Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Som en jornada dimarts, és la primera jornada del mes de setembre de 2026. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar d'actualitat local i comarcal. Ho fem com sempre amb la Marga Márquez de les Vies de Som, la redacció al complet del Vendrell Comunicació, amb l'actualitat esportiva d'en Jordi Garell i d'altra banda amb l'edició i presentació d'aquest informatiu, que anirà a cura de qui us parla. I amb molt de gust, Víctor Merencio. Com és habitual, ens iniciem fent repàs en síntesi al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Precisament aquesta primera jornada del mes de setembre és el dia en què es compleixen 5 anys exactes de l'alliberament de les autopistes AP7 i AP2, l'alliberament dels peatges, les quals conflueixen a la comarca. L'aixecament de les barreres, molt esperat en el seu moment, ha donat resultats diversos, un nombre major de trànsit i també d'accidents. En parlem en aquest informatiu. Però també haurem de fer un ressò dels aiguats i de les reaccions, en aquest cas, una setmana després, del grup de Som Poble Esquerra, que s'ha pronunciat sobre l'anunci del govern local per fer un dipòsit captador a la zona del Viris de Mar, i també el grup de Primer El Vendrell, que exigeix una valoració urgent i exhaustiva de les causes de les inundacions al litoral. En parlem, així com també del sindicat SPL-SMAE, de la policia local, que reclama de nou a l'Ajuntament del Vendrell el pagament de les hores extraordinàries. Temps en aquest informatiu també per parlar del Partit Popular, que convoca aquest dimecres a les 8 del vespre a un acte a la plaça Vella per reivindicar l'espanyolitat de Ceuta. Parlem també del passeig marítim de Calafell, de la sorra, d'una confiscació de marihuana al Montmell, del BP Fest o de Sardanes. Comencem l'informatiu i ho fem parlant de l'autopista AP7 i també de la AP2, perquè aquest primer de setembre es compleixen 5 anys d'alliberament dels peatges d'aquestes autopistes, les quals conflueixen a la nostra comarca. L'aixecament de les barreres, molt esperat en el seu moment, ha donat resultats diversos. Mentre l'AP2 i la resta de la xarxa viària catalana, la sinistralitat s'ha anat reduint, a l'AP7 ha passat al contrari, amb unes xifres creixents d'accidents i de víctimes.
3: 5 anys després de l'alliberament de les autopistes AP7 i AP2, la sinistralitat a la xarxa viària catalana ha caigut notablement. Una tendència, però, que no s'ha donat a l'AP7. Aquesta via ràpida, que travessa el país de nord a sud, ha experimentat un increment de nombre de vehicles que l'usen, així com del trànsit pesant. Des del Servei Català de Trànsit, el seu director Ramon Lamil conclou que la fi dels peatges ha ajudat a reduir la sinistralitat a tota la xarxa viària, ja que la mobilitat s'ha concentrat en vies més segures, com són les autopistes. Amb tot, admet que l'evolució de l'AP7 no ha estat positiva.
4: Ens ha ajudat a reduir la sinistralitat, el balanç seria aquest. Ens ha ajudat a concentrar molta mobilitat en vies que no són perilloses, que són més segures, perquè evites xocs frontals, bàsicament, a excepció del que ha passat aquest cap de setmana, no? Però ja evites tots els xocs frontals. Però és evident que té problemes. Jo vaig dir en alguna ocasió, és una, té una mala salut de ferro, no? La P7 ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes.
3: Uns problemes que es poden constatar amb les xifres de sinistralitat. Així, mentre el conjunt de la xarxa viària catalana entre el 2019 i el 2026 han caigut les víctimes mortals un 26%, a l'AP7, en el mateix període de temps, han augmentat un 33%. Igualment, els ferits greus s'han duplicat en aquesta autopista aquests anys, passant dels 30 del 2019 als 61 del que es porta del 2026. Des del Servei Català de Trànsit afirmen que s'estan prenent mesures per canviar aquesta tendència, com la reducció de la velocitat en alguns trams. El seu director fa referència també a un altre fet prou notori, l'increment de vehicles avariats a les principals vies catalanes. A l'AP7 aquest any ja n'hi ha hagut un 40% més.
4: Els vehicles, el que hem vist, és que aquest any 2026, per exemple, s'han incrementat un 40% de mitjana a l'AP7 les avaries, en general, pesants i no pesants, un 40%. Vol dir que està circulant, i això encaixa amb alguna notícia que va sortir en algun mitjà de l'edat dels cotxes, vol dir que tota la flota s'està envellint moltíssim. Tot el segona mà que es compra, per exemple, hi ha una part de segona mà que es compra que és d'altres països, de fora de l'Estat, que tenen un envelliment important.
3: El passat 2025, un dels trams de l'autopista que va registrar una sinistralitat més elevada va ser el que va del Vendrell a Cambrils, que va créixer un 400% respecte a l'any anterior. En canvi, el tram entre el Vendrell i el Papiol va registrar una caiguda del 64% de la sinistralitat.

0: Una setmana després dels aiguats que van afectar la franja litoral del Vendrell, des del grup de Som Poble Esquerra s'han pronunciat sobre l'anunci del govern local per fer un dipòsit captador a la zona del Brisamar que tillen d'estratègia electoralista. A més, tant el grup de l'oposició com la plataforma Xarxa Vendrellenca han preguntat si el projecte va ser presentat en el seu moment a la convocatòria dels fons Next Generation.
1: Som Poble Esquerra Republicana celebra que el govern local anunciï la construcció del dipòsit de pluvials del Brisamar, però amb el fi que es tracti d'una estratègia electoralista. El grup opositor recorda que el projecte és de l'any 2021 i que no es va tirar endavant per manca de finançament. El grup també es pregunta per quina raó el projecte del dipòsit ha passat de 6.000 metres cúbics de l'any 2021 a 3.500 ara. I s'interroga sobre si fa 6 anys es va arribar a presentar els fons Next Generation. A la mateixa línia, la Federació Xarxa Vendrellenca considera que l'anunci del projecte del dipòsit és propaganda electoral i que l'executiu ha fet inversions milionàries com la renaturalització de les rieres, no tan prioritàries com el dipòsit de la plaça dels enamorats.
0: I també el grup de Primer el Vendrell exigeix una valoració urgent i exhaustiva de les causes de les inundacions al litoral. La formació vol que l'executiu expliqui per què des de fa 17 anys no s'ha tirat endavant el projecte del dipòsit del Brisamar i ni s'ha resolt el desguàs a la plaça de les Palmeres de Sant Salvador.
1: El regidor de Primer del Vendrell, Lluís Navarrete, exigeix al govern local una valoració urgent i exhaustiva de les causes de les reiterades inundacions al litoral vendrellenc. El grup identifica 5 punts crítics: la riera de la Bisbal, el seu pas per les Madrigueres, la plaça de les Palmeres de Sant Salvador, el riuet de Comarruga, la zona de la discoteca Macarella i el Brisamar. Aquest és l'indret més crític des de sempre.
2: L'avinguda Brisamar, que tots sabem que hi ha hagut gent que ha anat inclús en canoa durant molts anys per l'avinguda Brisamar quan hi ha hagut pluges o quan hi ha hagut entrada d'aigua del mar. I, per tant, l'avinguda Brisamar és un lloc que sempre ha estat com un lloc destacat en el tema de les inundacions aquí a Comarruga.
1: El regidor recorda que el ple de l'estat de la vila de l'any 2024 va demanar a l'alcalde que es destinessin diners municipals a solucionar el problema del Brisamar.
2: Li vaig dir a l'alcalde que l'accés de diners destinats a l'obra del Tavares al FER de Comarruga de 8,6 milions d'euros, quan estava previst només 2,6 milions d'euros, que amb aquests 6 milions ja es podien haver solucionat totes aquestes inundacions de Brisamar.
1: Explica que el projecte del dipòsit del Brisamar és sobre la taula de l'Ajuntament des de fa 17 anys.
2: Jo vull recordar que des de l'any 2009, fa 17 anys, l'Ajuntament té un projecte per fer l'avinguda Brisamar. Un projecte que mai s'han tomat. Que inclús quan ens van dir que s'estava fent executiu i que buscarien diners, no hem sabut res més. En el pressupost d'aquell 2026 no hi figura cap partida destinada a les inundacions de l'avinguda Brisamar. I ara ens diu que es portarà al ple 4 milions d'euros amb un crèdit, perquè d'una altra manera no pot pagar l'Ajuntament aquesta obra.
1: Primer el Vendrell demanarà tots aquests aclariments al pròxim ple municipal.

0: El sindicat SPLCME de la policia local reclama de nou a l'Ajuntament del Vendrell el pagament de les hores extraordinàries. Aquesta organització considera que la situació actual és inadmissible i planteja mesures de pressió.
1: El sindicat SPLCME reclama a l'Ajuntament el pagament de les hores extraordinàries pendents als agents de la policia local. Segons aquesta organització, el consistori ha d'abonar fins a 6 mesos en aquest concepte i considera que la situació és inadmissible. Cal recordar que abans de la festa major d'enguany, l'Ajuntament ja va pagar una part dels diners pendents, però reclamen la resta. El sindicat afirma en un comunicat que la majoria, però no tots els agents, han assumit que no es poden fer hores extraordinàries fins que no siguin abonades les que estan pendents.
0: El Partit Popular convoca aquest dimecres a les 8 del vespre un acte a la plaça Vella per reivindicar l'espanyolitat de Ceuta. La concentració, que s'emmarca en una iniciativa estatal, es replicarà en diverses ciutats de tot l'estat, arran dels fets ocorreguts fa un mes a la ciutat autònoma.
2: Des del Partit Popular del Vendrell hemos organizado esta concentración en Plaza Vella el miércoles día 2 a las 8 de la tarde para enviar un mensaje muy claro a nuestros compatriotas en Ceuta. No estáis solos. España debe proteger sus fronteras y el gobierno debe asumir su responsabilidad. Nosotros defendemos una sociedad plural, donde hay un principio irrenunciable. Diferentes orígenes, diferentes creencias, pero siempre cumplir las mismas leyes y las mismas normas. Por todo ello, os esperamos el miércoles a las 8 de la tarde en la Plaza Vella. Por Ceuta, por España y también porque en el Vendrell se cumplan las normas y las leyes, para todos por igual.
0: El trasllat de la sorra entre el port de Coma-ruga i la platja de l'Estany de Calafell, que es va suspendre la passada primavera per les condicions que va fixar la Generalitat per la criança del corriol Camanegre, no reprendrà en aquest setembre, com s'havia anunciat inicialment. Segons l'Ajuntament calafellenc, així els ho ha comunicat des de la subdelegació del govern a Tarragona en una reunió mantinguda recentment. L'alcalde Ramon Ferrer ha mostrat la seva indignació per aquest fet.
3: Quan els treballs es van suspendre a finals d'abril, només s'havien traslladat la meitat dels 15.000 metres cúbics de sorra que es preveia que necessitava la platja de l'Estany al Masmel per recuperar-se dels temporals del passat hivern. En aquell moment es va apuntar que els moviments continuarien al setembre, en un moment en què el corriol Camanegre ja ha finalitzat el període de criança. Fa uns dies, però, en una reunió mantinguda amb els responsables de la subdelegació del govern espanyol i de costes de l'Estat, es va comunicar al consistori que el trasllat ja no es reprendria.
4: I la sorpresa va ser això, que ens van dir doncs, que no reprendrien i que ja aquells diners havien anat cap a altres actuacions i que no hi havia diners per fer-ho i que doncs, ens quedàvem sense aquest moviment de sorres. No? I això és el que ens va sorprendre moltíssim i ens va indignar.
3: Des del consistori recorden que aquests moviments són claus per evitar l'erosió d'aquest tram de platja. Tot i que l'estiu ha estat plàcid, el temporal de fa 10 dies ja va fer que l'aigua arribés a tocar del passeig. Ferrer tem que la decisió de no culminar el trasllat tingui greus conseqüències durant l'hivern.
4: Que això és el que ens temem, no? Que els propers temporals doncs, afectin el passeig i que algun tros doncs, caigui o es desmunti o passi alguna cosa, no? I que a més perjudiqui a la gent que hi passeja i que hi hagi algun accident, no? Que això és el que realment ens fa por, no? Si hi ha algú que passegi per allà en aquell moment i que hi hagi algun accident, doncs tenim por de que passi alguna cosa d'aquest estil. I si no s'hi posa sorra, sabem què passarà.
3: Des de l'Ajuntament Calafellenc encara van més enllà i pensen que aquesta decisió de l'Estat respon a una estratègia per enderrocar el passeig en aquest tram. En aquest sentit, afirmen que la concessió que el 1993 es va donar al consistori per fer el passeig es va extingir el 2023 i les peticions fetes per prorrogar la concessió no han rebut cap resposta. En aquell moment es va estipular que, quan s'extingís aquesta concessió, l'Ajuntament havia de retornar aquest espai al seu estat original.
4: Creiem que la seva intenció és que l'Ajuntament sigui el que retiri aquest passeig i que torni doncs, a haver-hi platja amb la retirada d'aquest passeig. No? I això és el que evidentment no pot ser, perquè no ens podem quedar com a municipi turístic sense passeig marítim.
3: L'Ajuntament de Calafell rebutja de ple aquesta possibilitat i convida l'Estat a fer alguna actuació urgent per salvar el passeig.
4: I que tregui els diners d'on sigui i d'altres actuacions doncs, que no s'hagin fet, però que actuï de manera urgent, perquè el que no podem fer és esperar que hi hagi un temporal i ens malmeti la platja de nou i el passeig marítim doncs, també estigui perjudicat. No?
3: El passat febrer, un temporal de mar va provocar importants destrosses en aquest punt. A conseqüència d'això, es van haver d'eliminar dos accessos a la platja i va aparèixer una esquerda al passeig. Sense noves aportacions de sorra, des de Calafell temen que la situació encara empitjori el pròxim hivern.

0: I parlant dels Mossos d'Esquadra, que van detenir els passats dies 26 i 27 d'agost tres homes d'edats compreses entre els 24 i els 35 anys que formarien part d'un grup criminal dedicat al cultiu i explotació de plantacions de marihuana. Els agents van desmantellar tres plantacions relacionades amb aquest grup, una de les quals estava en una urbanització del Montmell, mentre que les altres estaven a Querol. Els immobles havien estat modificats per adaptar-los a aquesta activitat i tenien connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica. En total es van intervenir més de 1.700 plantes de marihuana. Els detinguts estan acusats dels delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació del fluid elèctric. Un d'ells també està investigat per tinença il·lícita d'armes. Aquest cap de setmana a la plaça de Sant Salvador ha estat l'escenari d'una nova edició del BP Fest, que com a novetat s'ha celebrat a l'estiu en nom de Beach Edition. Es tracta d'un festival impulsat per l'Associació de Músics del Baix Penedès per donar a conèixer el talent local.
1: Una dotzena de formacions han actuat aquest dissabte 29 d'agost amb motiu del BP Fest, una jornada que ha deixat més de 8 hores de música en viu de 5 de la tarda a 2 de la matinada a la coneguda com Plaça de les Palmeres del barri marítim. En aquesta edició d'estiu, els assistents han pogut gaudir de les actuacions de Cactus Funcus, Salta Xarcus, Emma de Marta, Against Down, The Tempo Shamans, Oclus, Bainman 206, Luis Garage Band, Molly Bloom, Cat Play, Gallo Enrocado y Yoga Flame.

0: El canvi de data del festival, que va començar l'abril de 2019, ha afavorit una major afluència de públic que s'ha anat apropant durant aquesta jornada musical. El concert de tancament ha anat a càrrec d'artistes de diferents bandes del territori units sota el nom de Baix Penedès All Stars. El meu amor...
1: El termini de matrícula de l'Oficina de Català del Vendrell està obert fins al 13 de setembre. L'oferta formativa és àmplia i pot participar tothom qui vulgui aprendre o millorar el seu català.
2: L'Oficina de Català del Vendrell ja està activa. L'oferta formativa d'enguany és diversa, tant en la modalitat presencial com en línia.
3: Aquí fem cursos de diferents nivells, de català, presencials i en línia. De presencials en fem 9, de nivell A1... A2, B1, B2 i C1, i en línia de tots els nivells.
2: Ja és obert el període de matriculació, que es mantindrà fins al pròxim 13 de setembre. Els antics alumnes no cal que facin aquest pas.
3: I les inscripcions són del 14 al 21 de setembre. Per als antics alumnes tenen inscripció preferent i és del 14 i 15, i els altres alumnes del 16 al 21. I els cursos comencen, doncs, el 28 de setembre.
2: L'oficina té l'objectiu que qui vulgui aprendre català ho pugui fer de manera senzilla, independentment del nivell de coneixement de l'idioma que tingui.
3: Tothom es pot matricular, tant els que ja han fet cursos per passar de nivell, com a alumnes nous que vulguin començar a aprendre català. Nosaltres els podem fer una prova de nivell, també, que les podem fer avui, comença a... Per determinar la prova poden venir avui, d'avui fins al 13 de setembre, que és la data límit, perquè després ja comencen les inscripcions.
2: L'Oficina de Català del Vendrell és a la planta baixa de l'antic hospital, a la carretera de Santa Oliva.
4: Els esports en Jordi Graell.
5: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem parlant del primer partit a casa del Club d'Esports Vendrell Femení. Després que la setmana passada ja vam parlar, doncs, que havien jugat el seu primer amistós al Camp de la Granada, en aquesta ocasió, doncs, diumenge, les jugadores de Joan Castelló, que es desplaçaven fins al Josep Bové per jugar contra el Calafell juvenil. I bé, doncs, un partit que en aquesta ocasió, doncs, va suposar, doncs, la primera victòria de la pretemporada, una victòria contundent per 7-0, i bé, doncs, per ser una mica, doncs, com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Joan Castelló. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
5: Bé, com diem sempre, doncs, més enllà del resultat, amb quines sensacions vau acabar?
6: Molt bones sensacions. Un altre cop vam poder dur a terme el que havíem treballat durant la setmana, durant els entrenaments, de generar aquesta mobilitat interior de les jugadores, que entenguessin que s'havien de relacionar amb les companyes, amb la pilota, i les sensacions van ser molt bones a nivell de joc.
5: Un rival que, bé, doncs, era un juvenil, per tant, bé, doncs, evidentment aquí sí que la diferència, doncs, era a favor vostre, però bé, també és un equip que, bé, doncs, el fet de ser un equip jove, doncs, també us permetia, no?, doncs, potser, doncs, córrer una mica més i també, doncs, acabar d'agafar ritme, no?
6: Sí, la veritat és que sí que és cert que, òbviament, la diferència a nivell era clara i era palpable, però potser no tant a nivell físic, que òbviament també, a nivell de duels, però teníem diverses jugadores molt ràpides i molt incisives de l'espai, però potser més a nivell d'enteniment del joc, que eren jugadores que un cop superàvem en sortir de pilota, doncs no tornaven al bloc, es quedaven molt despenjades a dalt i això ens donava molta superioritat. Però realment, a nivell individual, potser la diferència entre una jugadora i una altra no era tant, sinó potser més a nivell tàctic o d'enteniment del joc, i això es notava molt. Un cop van baixar els pistons al minut 20-30, es van enfonsar molt, es van separar molt i era molt fàcil atacar-les. Vull dir, és un tema més de que facin fent un treball continuat de millora, perquè realment a nivell individual no eren males jugadores les rivals.
5: Ara, doncs, ja toca pensar en el proper amistós, que serà aquest diumenge al Camp del Nàstic, que aquest, doncs, sí que serà més exigent, perquè és un equip de categoria superior, de primera, i bé, doncs, un altre test, doncs, per seguir, doncs, veure on esteu, no?
6: Sí, ja és un rival amb cara i ulls, ben treballat, que treballa molt bé els tals, que treballa molt bé el moment defensiu, que protegeix molt bé el seu espai i que realment ens costarà molt. I ja és un test més complicat, ni tan difícil com el primer, ni tan, diguéssim, fàcil com el segon.
5: Doncs perfecte, Joan. Esperem que sí, sí, sí, que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
6: Gràcies.
5: Joan Castelló, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 7-0 contra el Calafell juvenil. I ara, com dèiem, centrats en aquest proper amistós, que serà aquest diumenge al camp del Nàstic de Tarragona.
1: I abans d'acabar aquest informatiu, també crònica del temps, el Vendrell afronta els propers dies amb un ambient clarament estiuenc. Després d'un inici de setembre força tranquil, les temperatures aniran pujant de manera progressiva i entre demà i dijous tindrem força estones de sol, amb màximes que rondaran els 30 graus i nits suaus. La calor s'intensificarà a partir de divendres, quan els termòmetres es podrien enfilar fins als 32 o 33 graus. El cap de setmana continuarà dominat pel sol i les temperatures altes, amb els valors més elevats previstos entre dissabte i diumenge. De moment, les possibilitats de precipitacions són molt baixes i no s'espera cap episodi important de pluja a la nostra vila durant els propers dies. Per tant, si hi ha plans a l'aire lliure, el panorama és favorable. Sol, calor moderada o intensa durant el dia i les nits encara suaus. Una situació plenament estiuenca que, de moment, sembla que s'allargarà durant bona part de la primera setmana de setembre. I aquesta és la sintonia que denota que posem punt final a aquesta edició de les notícies. Com sempre diem, l'actualitat no s'atura i la podreu continuar seguint a través de les xarxes socials, Facebook, X i Instagram, i com no, també a través de la nostra pàgina web. Que tingueu molt bona tarda.

0: Són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no poden atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
0: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
3: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
0: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de la P7.
3: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions a sobre de la taula del govern és la dels peatges variables. Ramon Lamiel, director del Servei Català del Trànsit.
4: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
0: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
3: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'ha volgut adherir al nou conveni.
0: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
3: La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, amb una desena de propostes. Pol Cruell, Germau Tordera i Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
0: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
5: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, està signant en aquests moments el seu contracte amb l'equip de Flick, que és líder de la primera divisió de futbol després de la golejada per 5-2 al Rayo.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogó. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada i, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar

0: A més, a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que, al seu parer, no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general de la Conselleria, Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneca ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
4: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
3: Per això, Paneque no pensa que hi hagi marge per negociar.
4: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
3: L'executiu ha anomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
1: Avui també el govern ha anunciat els actes de la Diada de l'11 de setembre. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
5: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Peva Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
1: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
5: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. Viscari ha reforçat la projecció, han dit, de la recerca feta des de Catalunya.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, a excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
5: La causa és l'increment de vehicles que ha registrat la P7 en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que en d'altres vies. El director del Servei Català del Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, la que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
6: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
5: Això cal afegir les avaries de vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la Miel ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
6: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
1: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
5: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
1: I un altre factor clau per al trànsit és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i això fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica des d'avui.
5: Tot i que el descompte fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu final, sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims 5 dies del barril de Brent i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
1: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
7: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
8: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que ja cap al sector primari el gasoil, doncs és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
7: Serrat adverteix que si no s'emprenen mesures el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
1: Cop. Continuem i ho fem des de Madrid perquè són més de 300 els milions d'euros que pel paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any, segons ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma en el darrer mes. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinen a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el govern. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
10: Somos conscientes y hemos sido testigos. De hecho, en esta mesa particularmente directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
9: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat malgrat no posar-hi data.
1: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i ha acusat l'Ajuntament d'immobilisme davant la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a aquest acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
12: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8:30 o fins a les 9:15, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
11: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
13: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
11: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
1: El Port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
14: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
15: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
14: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
1: No deixem la costa. Les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases del Canal, les Terres de l'Ebre, han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
16: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
17: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
16: La principal preocupació continua sent, però, el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
1: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, Tarragona es va refent i recuperant la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
19: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
18: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. El Llevant també recupera progressivament la normalitat.
1: A les comarques de Ponent, avui hem conegut el nou cap regional del cos d'agents rurals de Lleida. Serà Joan Baraut Plarromaní, qui aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
20: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Baraut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
21: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa. Però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
20: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a punyalades a Manresa.
5: Els fets han passat de matinada al carrer Sant Jaume. La policia ha obert una investigació per aclarir els fets i buscar l'autor o autors del crim. La víctima tenia 45 anys.
1: Dos detinguts per un cultiu d'interior de marihuana amb 835 plantes en una empresa de Ripollet, al Vallès Occidental.
5: Es tracta de dos homes de 72 i 38 anys. A l'interior de l'espai també hi havia 2.200 esqueixos preparats per a la plantació, així com diferents eines necessàries. L'empresa elèctrica va detectar durant el mes de juliol un elevat consum en aquest establiment i va contactar amb la policia catalana perquè la defraudació pujaria, segons els Mossos, per sobre dels 12.000 euros.
1: Dos detinguts a Tortosa per blanqueig de capitals i per tenir un punt de venda de cocaïna.
5: Els arrestats són un home de 52 anys i una dona de 43. La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'un punt de venda continuada de cocaïna en un habitatge de la ciutat. Dijous es va fer un escorcoll en aquest habitatge i en un altre de les cases d'Alcanar. S'hi han decomissat més d'un quilo presumptament de cocaïna i diverses pastilles.
1: És moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del festival No és conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
22: La música també serà protagonista de la tardor del Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
23: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò, a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
22: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el Campionat de Botifarra o el Combat de Closa.
1: I encara més propostes. El Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona, en la seva setena edició. Com a novetat comptarà amb tres xefs convidats, Moja Quach, Pet Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes i tastos gastronòmics amenitzats, això sí, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
18: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia i prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, tres reconeguts xefs estan convidats, Moja Quach del restaurant El Terrat, Pep Moreno del Deliranto i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
24: Jo sempre he dit que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no? Al mercat i que no hi sigui producte de temporada.
25: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava
0: jo al final he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
18: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
2: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar ahir la revisió mèdica i en aquests moments és signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
3: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt. També en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco, perquè ha fet una gran feina un altre cop.
2: El Barça de Flick és líder de la primera divisió de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid. Després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb 2 gols de Rafinha, 2 de Lamine i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Ho ha seguit Joel Gomis. Joel, bon dia.
4: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
6: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
4: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Anna Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
25: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
4: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
2: I encara un apunt de bàsquet, perquè el Barça ha incorporat al nord-americà amb passaport dominicà Justin Minyaya. L'alè de 27 anys, que signa contracte fins al juny del 2028, s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, els Portland de l'NBA. És Marta l'onzè fitxatge de l'equip entrenat per ser Kulits per aquesta temporada.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 4 minuts i arribem ja a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida i ho farem amb més actualitat. Fins ara!

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental, és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres. A una setmana per a l'inici del nou curs, amb convocatòria de vaga inclosa, l'executiu assegura que amb els recursos actuals no pot atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
9: La negociació va estar feta. La negociació va arribar on va arribar. I ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
7: El govern ha nomenat avui Marta Clari, nova secretària general d'Educació, en substitució de Teresa Sambola, destituïda després de les errades comeses a les proves PISA. És dimarts, 1 de setembre de 2026, i tenim més titulars. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per a Ceuta d'aquí a final d'any. Sònia Kerr.
10: L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors.
7: 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, amb excepció de l'AP7.
10: La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat i per això una de les solucions que hi ha sobre la taula és la dels peatges variables. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
11: Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
7: S'enquista el conflicte laboral a les biblioteques de Barcelona.
10: Avui la plantilla s'ha concentrat davant la Sagrada Família en senyal de protesta. El comitè d'empresa acusa l'Ajuntament d'immobilisme, mentre el Consorci de Biblioteques apunta que no s'han volgut adherir al nou conveni.
7: En cultura, la Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a final d'any.
10: La més destacada és la primera edició del festival del No és conya, amb una desena de propostes. Pol Cruells, Arnau Tordera o Sara Roy són els noms destacats de la programació musical.
7: Als esports, Toni Castro, Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
12: El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, acaba de signar el seu contracte amb l'equip de Flick, que és el líder de la primera divisió masculina de futbol, després de la golejada 5-2 al Rayo.
7: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. El setembre ha començat tal i com va ser gairebé tot el mes d'agost, per tant, amb calor, amb xafogor. De moment no es desboca gaire la temperatura, però sí que la humitat és elevada. I, per tant, suem gairebé sense fer esforç. Per tant, una clàssica situació de finals d'estiu. Aquesta tarda arribarem a temperatures entre els 28 i els 32 graus a la majoria de comarques, però s'ha de dir que també hi haurà més núvols. Aquest matí hem despertat amb cel mig ennuvolat al Prepirineu, les comarques de Girona, a l'Ebre, a Tarragona, i aquests núvols han d'anar més a prop de la costa, del prelitoral, comarques de Tarragona, i fins i tot, al llarg d'aquesta tarda s'acabaran escapant algunes gotes de fang, també algun tro. Tindrem cap a l'interior de l'Ebre, cap al port, però no estarem parlant de grans tempestes. Un cel més obert a l'Alt Pirineu de Lleida. Demà farà ja més calor, amb núvols al matí, cap al sud de Catalunya, sobretot a l'Ebre, i a la tarda alguna nuvolada a cavall del Ripollès i la Garrotxa, sense tempestes. Estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El govern dona la negociació per acabada amb els sindicats educatius. A una setmana perquè arrenqui el curs amb una nova convocatòria de vaga, l'executiu descarta parlar de demandes que, al seu parer, no són possibles amb els recursos actuals. Avui s'ha fet públic el nom de la nova secretària general d'Educació. Es tracta de Marta Clari, un perfil de gestió pensat per fer front a les mancances detectades al departament. David Navarro, bon dia.
15: Bon dia. Tot i que la consellera d'Educació, Esther Niubó, dedica aquesta setmana a reunir-se amb els principals sindicats del sector, també amb els convocants de la vaga del proper dimarts, el govern català deixa clar que no hi haurà canvis a la seva posició. La portaveu Sílvia Paneca ha defensat l'acord al qual es va arribar abans de l'estiu i que va ser rebutjat per una majoria de docents.
9: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació. Si la negociació s'emmarca en el fet de no som on volíem, però anem en la bona direcció i entenem que aquests recursos s'hi estan posant, pensem que aquí hi ha una via per avançar.
15: Per això, Paneke no pensa que hi hagi marge per negociar.
9: La negociació va estar feta. La negociació va arribar on va arribar. I ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
15: L'executiu ha anomenat avui la nova secretària del Departament d'Educació, Marta Clari, després de la destitució de Teresa Sambola, esquitxada per les errades que van portar l'exclusió de Catalunya de l'informe PISA. Marta Clari té experiència com a gerent a l'Ajuntament de Barcelona i justament se l'ha escollit pel seu perfil de gestió de grans organitzacions.
7: El govern també ha anunciat avui els actes de la Diada de l'11 de setembre, després de la seva reunió setmanal. Recordaran els 50 anys de la històrica mobilització a Sant Boi de Llobregat en defensa de la recuperació de les llibertats.
10: El govern vol que la commemoració de la Diada estigui marcada per la idea que la unitat d'acció de la societat fa avançar el país. Es vol recordar la protesta que va reclamar llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, amb l'objectiu d'establir un diàleg entre el passat, el present i un futur que es vol identitari, però també de modernitat. L'acte central de la celebració comptarà amb artistes com la ballarina Lorena Nogal, el cantant Joan Dausà, el grup Sopa de Cabra o la pallassa Pepa Plana. La imatge de la festa ha estat dissenyada per Javier Jaén. El cartell vol mostrar una ciutadania diversa que navega unida en una sola direcció.
7: I el govern també ha anunciat la concessió de les medalles d'or de la Generalitat, que enguany recauen en el cuiner Ferran Adrià i en la directora del Sincrotró Alba, Caterina Viscari.
10: En el cas d'Adrià, el govern destaca que ha renovat el llenguatge de la gastronomia contemporània i ha situat la cuina catalana al centre de la innovació mundial. En el cas de Viscari, diu, ha reforçat la projecció de la recerca feta des de Catalunya.
7: Més de 300 milions d'euros. Aquesta és la xifra del paquet d'ajudes que mobilitzarà el govern espanyol a Ceuta d'aquí a finals d'any. Ho farà per pal·liar la crisi que ha suposat l'arribada de més de 70.000 migrants a la ciutat autònoma. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors, segons ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. Amb aquests 300 milions que representen el 16% del PIB de la ciutat de Ceuta, el govern espanyol vol reforçar-hi els serveis essencials amb 21 milions, la seguretat amb 90 milions i l'acollida de menors i l'atenció humanitària que reben la partida més quantiosa, més de 100 milions. Però el paquet econòmic també pretén ajudar les empreses i els autònoms i destinaran 80 milions d'euros en ajudes directes i indirectes. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
17: Somos conscientes y hemos sido testigos. De hecho, en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
16: Un executiu que crida a la no violència davant de les concentracions convocades per demà a Ceuta, mentre defensa que no hi ha evidències sobre la implicació del Marroc en la crisi migratòria i apunta a Israel i Rússia. L'executiu garanteix que tots els migrants seran retornats al Marroc. De fet, ja s'han retornat 3.700 i també insisteix en que la visita del rei a Ceuta serà una realitat malgrat no posar-hi data.
14: Notícies en xarxa.
7: Avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, la P2, la C33 i la C32 al Maresme. Una mesura que ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, a excepció feta de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment amb camions.
10: I la causa és l'increment de vehicles que ha registrat aquesta via en aquests 5 anys, amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. El resultat és que lidera el nombre d'incidències en valors absoluts, per bé que proporcionalment en té menys que d'altres vies. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, apunta que la perillositat és més alta al tram central, el que va des del Papiol fins a Mollet del Vallès.
18: El problema del tram central de Mollet al Papiol és, aquí sí, és un problema de la infraestructura. Aquesta infraestructura està encaixonada, no pot alliberar-se i donar més espai, perquè té la B30 al costat i perquè té uns ponts que travessen l'autopista que fan impossible d'ajuntar B30 i AP7, que ens aniria molt bé. I l'altra, la relació que té amb la C58 i la C16 és molt difícil.
10: Això cal afegir les avaries dels vehicles. La P7 ha patit un 40% més en els 7 primers mesos del 2026 respecte de l'any passat. Pel que fa al futur, la MIL ha anunciat la creació d'un grup de treball per decidir si cal apostar pels peatges variables.
18: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
7: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat a la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos d'enguany. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat.
10: En total s'han registrat 87 morts, dels quals un 40% són motoristes. Es tracta del col·lectiu d'usuaris que ha registrat més defuncions.
7: I un altre element clau per a la circulació viària és el preu dels combustibles. La represa de les hostilitats entre l'Iran i els Estats Units ha tornat a disparar el preu del petroli i, per tant, fa imperceptible el descompte al gasoil que l'Estat aplica ja des d'avui.
10: Tot i que el descompte té fixat és de 20 cèntims per litre, l'usuari final gairebé no el nota en el preu. Sobretot per l'augment d'entre 4 i 5 dòlars els últims dies del barril de Brent, i també pel fet que ja hi havia vigent un descompte de 10 cèntims.
7: Per pal·liar aquesta situació, Unió de Pagesos reclama una rebaixa en l'IVA del gasoil que s'assumi a la bonificació d'aquests 20 cèntims. L'objectiu del sindicat és que l'IVA passi del 21 al 10% per als professionals, perquè els empresaris del sector primari no hagin de repercutir aquest cost en l'alimentació. Ràdio Ripoll, Guido Cengerotti.
19: La crisi i la guerra entre els Estats Units i l'Iran ha fet pujar l'IPC fins al 3,5% interanual, segons les dades de mitjan agost. Gran part d'aquest augment es deu a l'increment del cost del petroli i dels combustibles fòssils. I tot i que el govern espanyol ja ha pres mesures per pal·liar els efectes d'aquest encariment, des d'Unió de Pagesos es reclama que es puguin implementar descomptes addicionals, com una reducció de l'IVA del 21 al 10% per als professionals, com ja s'havia fet anteriorment. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
10: Una de les mesures que ha anunciat és que a partir de l'1 de setembre, doncs, en lloc de 10 cèntims, farà un descompte de 20 cèntims per litre. Això està bé i afecta tota la ciutadania, però es continua aquest augment de l'IVA. Nosaltres el que demanem des d'Unió de Pagesos és que, ja que pel sector primari el gasoil doncs és una matèria primera essencial per poder produir aliments, de fet, si mengem és gràcies al gasoil, no? Doncs que es mantingui aquest IVA reduït.
19: Serrat adverteix que si no se'n prenen mesures el cost l'haurà d'acabar pagant el client final perquè el sector ja va escanyat i no es pot permetre reduir encara més el marge.
14: Notícies en xarxa.
7: Nova protesta de la plantilla de les biblioteques de Barcelona per les seves condicions laborals. S'han concentrat davant de la Sagrada Família aquest matí i acusen l'Ajuntament d'immobilisme davant de la seva demanda d'adherir-se al nou conveni del consistori. El gerent del Consorci de Biblioteques, però, assegura que són els sindicats convocants els qui no van voler unir-se a l'acord. El fet és que avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de la ciutat. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona ha convocat avui una aturada total per la manca d'avenços en les 13 reunions que han tingut aquest any amb l'Ajuntament. Marina Martínez Iglesias és delegada de la Intersindical al comitè d'empresa del Consorci i tècnica auxiliar de biblioteques.
21: Fem jornades de fins a 11 hores de treball, això és una línia vermella. També, bueno, les nostres jornades són de fins a les 8:30 o fins a les 9:15, això també estaria bé revertir-ho. Després hi ha un tema de reconeixement professional. L'Ajuntament no ens vol reconèixer la tasca que fem d'atenció directa a la ciutadania, com altres serveis municipals. I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
20: El gerent del Consorci de Biblioteques, Ferran Burguillo, s'assegura que l'Ajuntament vol que tota la plantilla s'adhereixi al conveni, que preveu millores com la jornada de 35 hores setmanals per a tot el personal.
22: El nostre objectiu és que tota la plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona s'adhereixi a aquest conveni municipal. El va aprovar el plenari municipal al febrer i ha tingut l'acord també dels sindicats Comissions Obreres, UGT i CESIF. El comitè d'empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona està configurat per la Intersindical i per la CGT, que són dos sindicats que no estan, que no es van adherir, diguéssim, a l'acord de condicions de l'Ajuntament.
20: La protesta del personal de les biblioteques de Barcelona s'ha estès més enllà de la capital catalana. El 18 de setembre se sumaran a la vaga de biblioteques que s'ha convocat a tot Catalunya.
7: El Port de Palamós comença avui la part més intensa de la campanya de creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales, amb un total d'11, buscant així desestacionalitzar la temporada alta turística. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
23: Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en moments en què l'afluència turística ja és prou important i concentrar-la en els períodes de temporada mitja i baixa. El Port de Palamós rep aquest any 65 escales de creuers amb un potencial d'uns 65.000 visitants. Un volum que ja ha arribat al seu topall, explica la cap de l'àrea municipal de promoció econòmica, Sílvia Romero.
24: I estem treballant això entre 65-70 escales, bueno, que ja les tenim garantides per uns quants anys en endavant i tenim la pressió de que les companyies ens demanen més perquè som un dels ports més ben valorats de tota la Mediterrània, de tota aquesta zona, i per tant les companyies volen tornar, però tenim aquest topall posat.
23: La primera de les 11 escales de creuer d'aquest setembre al port de Palamós la fa el vaixell Silver Ray, que avui ha portat 660 turistes nord-americans, britànics, brasilers i alemanys.
7: Són 3:45. Més al sud, al Montsià, les embarcacions de l'arrossegament i l'encerclament de la Ràpita i les cases d'Alcanar han reprès avui l'activitat pesquera. Ha estat després de 2 mesos d'aturada per la veda biològica. El sector afronta l'inici de la nova temporada amb bones expectatives i amb indicis d'una major presència de crustacis. Canal T, Dani Camacho.
25: Les previsions també apunten a una campanya amb menys problemes pel que fa al nombre de jornades de pesca que marca Europa. La planificació feta durant el primer semestre, juntament amb la incorporació de nous sistemes de pesca, permetria allargar l'activitat fins a final d'any. Ho explica el secretari de la Confraria de la Ràpita, Joan Balaguer.
26: Hi ha hagut una millor planificació durant el primer semestre i, bueno, de cara a final d'any, els dies que aportaran les embarcacions que han canviat les portes tradicionals com per portes voladores o per portes de baix impacte com la que tenim aquí darrere, que és de polietilè i acer, en el que redueixen el pes i redueixen l'impacte sobre el fons marí.
25: La principal preocupació continua sent però el cost del combustible, ja que el preu del gasoil té un impacte directe sobre la rendibilitat de les embarcacions. El sector també afronta amb incertesa les pròximes negociacions pesqueres a escala europea previstes per a final d'any. Les confraries confien que els resultats científics acrediten la recuperació dels recursos pesquers.
7: A Tarragona, una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent, la ciutat es va refent i recuperar la normalitat, però amb desperfectes que encara són visibles i amb d'altres que s'han anat reparant. Ara la feina feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: El fort temporal de dilluns passat, denominat pels experts en meteorologia com a mesocicló o supercèl·lula, va ser del tot excepcional, ràpid i poc previsible. Va afectar tot el terme municipal, de punta a punta, sense excepció. Els bombers van arribar a tenir 200 serveis en espera, tal com ha explicat Gerard Domènech, tècnic especialista operador de control de bombers de la Generalitat.
1: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats. Si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat i a partir d'aquí es va gestionant. Però fer aquesta priorització és complicat, comporta temps també, i necessites que una persona estigui alliberada només per fer de discriminador.
0: No en van quedar al marge les instal·lacions esportives municipals, on també es van veure imatges d'inundacions per la gran acumulació d'aigua. El Llevant també recupera progressivament la normalitat.
7: Anem ara fins a Lleida. Allà el nou cap regional del cos d'agents rurals serà Joan Baraut Plarromaní. Aposta per la proximitat, la prevenció i la coordinació. Baraut substituirà Llorenç Ricou, després de 23 anys, al capdavant d'aquesta àrea. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
2: Aquest dimarts ha tingut lloc la presentació del nou cap del cos d'agents rurals a la delegació territorial del govern a Lleida. En aquest sentit, el nou cap, Joan Barut, ha explicat els reptes que afrontarà el cos relacionats amb el canvi climàtic, la gestió de la fauna salvatge i la preservació dels espais naturals.
3: Primer seria reforçar aquesta proximitat amb el sector primari i la presència al territori. Val? La regió de Lleida no es pot liderar d'esquenes al sector primari, d'esquenes als agricultors, d'esquenes als ramaders. El segon repte, gran repte, seria el de reforçar les relacions institucionals i la coordinació operativa, però no quan es produeix una emergència, una incidència, sinó abans.
2: En una altra qüestió, Baraut ha destacat les actuacions del cos en els incendis de la campanya de la Sega, que enguany ha registrat 17 a la província de Lleida, afectant prop d'unes 700 hectàrees. Per acabar, el nou cap també ha abordat el tema de la pesta porcina africana i ha apuntat que a finals d'any es podria començar a veure un resultat significatiu, però encara és aviat per donar per resolta la situació.
7: Sis restaurants del Baix Empordà se sumen aquest setembre i octubre a la segona edició de Chefs amb Cor, Plats amb Causa. Es tracta d'una campanya que uneix gastronomia i solidaritat a favor de la Fundació Oncològica de Girona. Els restaurants adherits oferiran un plat o un menú solidari pel qual destinaran 2 euros a la Fundació, que ajuda persones amb càncer i a les seves famílies. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
4: La presidenta d'Oncolliga, Paqui Badosa, ha explicat que la participació dels restaurants és totalment lliure, sense cap obligació pel que fa al plat o menú escollit.
5: Tens la senyalització que aquest és el plat amb causa, o bé, pot ser un menú, i llavors d'aquell plat 2 euros van directament a la Fundació Oncolliga de Girona, i a veure, és fantàstic perquè gràcies a aquestes accions nosaltres podem anar fent la nostra tasca, que sempre és ajudar el malalt de càncer i els seus familiars.
4: Des de la Unió d'Empresaris, la gerent Judit Llobarol ha valorat molt positivament l'acollida de la primera edició i espera que cada any s'hi sumin més negocis. És una aposta que també ajuda a allargar la temporada turística.
6: Tot i que no és temporada molt alta, encara tenim bona recepció de turisme. Segurament no hi ha aquell volum, no?, de l'estiu, setembre-octubre, per tant la gent segurament pot venir més tranquil·la i poder gaudir d'aquests menús gastronòmics.
4: Oncolliga ha recordat que els recursos són clau per mantenir l'acompanyament diari als malalts i les seves famílies.
7: I és moment per a la cultura. La Fundació El Foment de Girona oferirà una trentena d'activitats fins a finals d'any. La més destacada és la primera edició del Festival del No és Conya, que entre el 8 d'octubre i el 17 de desembre inclourà una desena de propostes entre comèdies, monòlegs i improvisació. Girona FM, Pau Villafañe.
27: La música també serà protagonista de la tardor al Foment. Pol Cruells hi presentarà el 26 de setembre el seu darrer treball, Figues d'un altre paner. El 9 d'octubre, Arnau Tordera oferirà la preestrena de Sirènia i el 13 de novembre, Sara Roy hi tancarà la programació musical amb la gira Alter Ego. Ramon Aymeric és gestor cultural del Foment.
28: A vegades fer moltes coses no puc implicar molta gent. Llavors hem anat allò, a buscar la qualitat, a buscar també un preus populars i raonables perquè la gent hi pugui accedir, i sobretot apostem per allò que funciona. Per això el Festival del No és Conya, que és que tota la comèdia que portem anys fent ha rebut una resposta que ha dit fem un festival.
27: La programació inclou igualment la segona edició dels Premis Estic Tocat i activitats vinculades a la gastronomia i a les fires de Sant Narcís, com el Campionat de Botifarra o el Combat de Closa.
7: I el Mercat de Nit torna el dissabte 12 de setembre a Tarragona en la seva 7a edició. Com a novetat comptarà amb 3 xefs convidats: Moja Aquach, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà més 40 varietats de tapes i de tastos gastronòmics amenitzats, com sempre, amb propostes musicals. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
0: A partir de les 8, el Mercat Central i la plaça Corsini s'ompliran de música i de gastronomia. I prendran part 14 parades que oferiran una proposta de tastos molt variada que s'acompanyarà d'un programa musical que s'allargarà fins ben entrada la matinada. Com a novetat, 3 reconeguts xefs estan convidats: Moja Aquach, del restaurant El Terrat, Pep Moreno, del Deliranto, i Ramon Martí, cuiner del Llagut. Prepararan tastos per l'ocasió i serà un bon aparador per apostar pels productes de proximitat.
8: Jo sempre dic que la cuina comença al mercat, no? Res que no hi sigui, no?, al mercat, i que no hi sigui producte de temporada.
9: Hem adaptat coses que dèiem a la carta, però em semblava, jo al final he tingut etapes on he inclús tingut un local a Tarragona, de que no podia faltar el romesco i no podia faltar el xartrès, perquè són festes.
0: Per segon any, dissabte al matí, també hi haurà esmorzars de forquilla.
7: I és moment per a la informació esportiva. I per Antoni Castro. Molt bon dia, Toni. Gabriel Jesús ja és nou jugador del Barça.
11: Bon dia, Marta. El davanter brasiler de 29 anys va passar la revisió mèdica i en aquests moments està signant el seu contracte amb el club blaugrana. Gabriel Jesús arriba procedent de l'Arsenal, de la Premier, amb un traspàs per 10 milions d'euros. L'entrenador del Barça, Hansi Flick, valorava el seu fitxatge.
12: Bé, sí, esclar, venia de lesions, però ara està bé. Una mica em vaig sorprendre també que tinguéssim l'oportunitat de fitxar-lo. M'agrada molt, m'agrada el seu estil, com juga a futbol, i crec que encaixa molt bé amb el nostre estil. I crec que ens pot ajudar molt també en els partits. I crec que per nosaltres és un fitxatge important. I ho hem d'agrair també al Deco, perquè ha fet una gran feina un altre cop.
11: El Barça és líder de la primera divisió masculina de futbol amb els mateixos 9 punts que el Real Madrid, després de la golejada per 5-2 al Rayo Vallecano a l'Spotify Camp Nou, amb 2 gols de Rafinha, 2 a Lamine i un de Legend en pròpia porteria. La Federació Catalana de Bàsquet ha presentat aquest migdia les lligues nacionals catalanes a l'antiga fàbrica Estrella Damm de Barcelona, amb la participació de 40 equips. Joel Gomis, bon dia.
13: Bon dia. El setembre és sinònim de lligues catalanes. Un any més, fins a 40 equips que pertanyen a la Federació Catalana i competeixen en categoria nacional disputaran un torneig que serveix per preparar el curs, però també per guanyar un títol. A l'ACB, Kids Anas Manresa, Barça, Morabanc Andorra, Sisa Joventut, Fiat Girona i Lerna Lleida competiran a Tarragona entre el 9 i el 13 d'aquest mes per emportar-se la Lliga Catalana. Carles Sixto és el gerent del Club Bagenc, vigent campió del títol.
15: L'agafem amb el màxim de respecte, amb el màxim d'interès i amb les ganes has de fer-ho el millor possible i guanyar-la si s'escau, que no és fàcil.
13: A la Lliga Femenina, l'Espart Girona i el Cadí la Seu se citaran en una final a partit únic a Reus el 23 de setembre. Anna Palma és jugadora del conjunt de l'Alt Urgell.
16: És un repte que també fa molta il·lusió, sobretot al club i a les jugadores que al final som d'aquí, no? Farà també veure on estem i cap a on volem anar, que també és important.
13: La gran novetat de les lligues catalanes d'enguany és la implementació d'una nova estadística avançada pels partits, un projecte innovador desenvolupat per l'empresa Optimal Way.
11: I un d'aquests equips del Barça ha incorporat el nord-americà amb passaport dominicà Justin Minaya, l'alè de 27 anys que signa contracte fins al juny del 2028. Per tant, dues temporades, s'estrenarà a Europa després de competir als Estats Units, on ha jugat, entre d'altres, als Portland de l'NBA i amb diversos equips de la G-League. És l'11è fitxatge de l'equip entrenat per Sekulic per aquesta temporada.
17: Puc aportar molta energia. La defensa és la meva millor qualitat. Sento que tindré alguns dels millors defensors al meu voltant. Estic emocionat de poder mostrar el meu entusiasme en el joc, aportar energia i molt de bàsquet divertit amb joc ràpid. Estic content d'estar aquí.
11: Tornant al futbol, avui és l'últim dia del mercat de fitxatges. L'Espanyol és a punt de vendre Rubén Sánchez a l'Elx. L'entrenador de l'Hospitalet de Llobregat, Robert Moreno, és el nou seleccionador de Corea del Sud. I a la segona divisió, el centre d'esport Sabadell ha fitxat Ángel Baena, l'extrem de Santa Coloma de Gramenet, de 25 anys, que signa per dues temporades, procedent del Vítsel Lodz polonès. I a la primera federació, el Santander ha fitxat el davanter Jeremy de León, internacional de Puerto Rico, procedent del Real Madrid, i un fitxatge, Marta, per les pròximes dues temporades.
7: Gràcies, Toni Gastro, van reforçant els equips. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern tanca la porta a fer més concessions al col·lectiu de mestres una setmana per l'inici del nou curs, amb una convocatòria de vaga inclosa. L'executiu assegura que amb els recursos actuals no pot atendre més demandes. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, dona la negociació per finalitzada.
2: La negociació va estar feta, la negociació va arribar on va arribar, i ja entenem que hi hagi gent que pensi doncs que hi ha alguns elements, no sé, que no s'han atès o no prou. Però la fase de negociació i de diagnosi nosaltres pensem que està feta.
1: El govern, per cert, ha anomenat avui a Marta Clari com a nova secretària general d'Educació en substitució de Teresa Sambolas, destituïda ahir, recordem-ho, després de les errades comeses a les proves PISA. I el govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per Ceuta d'aquí a final d'any. L'objectiu és dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes. Més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Carlos Cuerpo és ministre d'Economia.
3: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido, de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
1: I avui fa 5 anys de l'alliberament de peatges a les autopistes de l'Estat a Catalunya. Les barreres es van aixecar a la P7, a la AP2, a la C33 i a la C32 al Maresme. La mesura ha ajudat a reduir la sinistralitat al conjunt de la xarxa viària, amb excepció de la P7, que ha registrat un augment d'accidents, especialment en camions. La causa és l'increment de vehicles, uns 150.000 en puntes de dia en alguns punts. Una de les solucions a sobre la taula ara és la dels peatges variables. I el govern català destinarà més de 8.600.000 euros al desenvolupament del projecte de la nova comissaria virtual dels Mossos, una partida que ha de servir a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació pel disseny, el desenvolupament i la posada en marxa. Ha de permetre en una primera fase fer tràmits de forma telemàtica com denúncies de furts, ciberestafes, pèrdua d'objectes o autorització de sortida de menors a l'estranger. I els esports, nom propi, Gabriel Jesús, ja és nou jugador del Barça. El davanter brasiler de 29 anys, que arriba procedent de l'Arsenal, acaba de signar el contracte amb l'equip de Flick, que ja és líder de primera després de golejar ahir el Rayo.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. La Tecla a casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon

Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: talk about.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.
1: Hi ha plus d'amor, hi ha plus de lit. Finalement, tu vois, j'ai construit ma vie. Et le vide est grand, les questions aussi. Toi, tu vas comment? Est-ce que tu vois tout ici?

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no l'importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio, la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Som en jornada dimarts, és la primera jornada del mes de setembre de 2026. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar d'actualitat local i comarcal. Ho fem com sempre amb la Marga Márquez de les Vies de Som, la redacció al complet del Vendrell Comunicació, amb l'actualitat esportiva d'en Jordi Garell i d'altra banda amb l'edició i presentació d'aquest informatiu, que anirà a cura de qui us parla. I amb molt de gust, Víctor Merencio. Com és habitual, ens iniciem fent repàs en síntesi al sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Precisament aquesta primera jornada del mes de setembre és el dia en què es compleixen 5 anys exactes de l'alliberament de les autopistes AP7 i AP2, l'alliberament dels peatges, les quals conflueixen a la comarca. L'aixecament de les barreres, molt esperat en el seu moment, ha donat resultats diversos, un nombre major de trànsit i també d'accidents.

0: espanyolitat de Ceuta. Parlem també del passeig marítim de Calafell, de la sorra, d'una confiscació de marihuana al Montmell, del BP Fest o de sardanes. Comencem l'informatiu i ho fem parlant de l'autopista AP7 i també de la AP2, perquè aquest 1 de setembre es compleixen 5 anys d'alliberament dels peatges d'aquestes autopistes, les quals conflueixen a la nostra comarca. L'aixecament de les barreres, molt esperat en el seu moment, ha donat resultats diversos. Mentre l'AP2 i la resta de la xarxa viària catalana, la sinistralitat s'ha anat reduint, a l'AP7 ha passat al contrari, amb unes xifres creixents d'accidents i de víctimes.
1: 5 anys després de l'alliberament de les autopistes AP7 i AP2, la sinistralitat a la xarxa viària catalana ha caigut notablement. Una tendència, però, que no s'ha donat a l'AP7. Aquesta via ràpida, que travessa el país de nord a sud, ha experimentat un increment de nombre de vehicles que l'usen, així com del trànsit pesant. Des del Servei Català de Trànsit, el seu director Ramon Lamil conclou que la fi dels peatges ha ajudat a reduir la sinistralitat a tota la xarxa viària, ja que la mobilitat s'ha concentrat en vies més segures, com són les autopistes. Amb tot, admet que l'evolució de l'AP7 no ha estat positiva.
2: Ens ha ajudat a reduir la sinistralitat, el balanç seria aquest. Ens ha ajudat a concentrar molta mobilitat en vies que no són perilloses, que són més segures, perquè evites xocs frontals, bàsicament, a excepció del que ha passat aquest cap de setmana, no? Però ja evites tots els xocs frontals. Però és evident que té problemes. Jo vaig dir en alguna ocasió, és una, té una mala salut de ferro, no? La P7 ens ajuda per algunes coses, però concentra molts problemes.
1: Uns problemes que es poden constatar amb les xifres de sinistralitat. Així, mentre el conjunt de la xarxa viària catalana entre el 2019 i el 2026 han caigut les víctimes mortals un 26%, a l'AP7, en el mateix període de temps, han augmentat un 33%. Igualment, els ferits greus s'han duplicat en aquesta autopista aquests anys, passant dels 30 del 2019 als 61 del que es porta del 2026. Des del Servei Català de Trànsit afirmen que s'estan prenent mesures per canviar aquesta tendència, com la reducció de la velocitat en alguns trams. El seu director fa referència també a un altre fet prou notori, l'increment de vehicles avariats a les principals vies catalanes. A l'AP7 aquest any ja n'hi ha hagut un 40% més.
2: Els vehicles, el que hem vist, és que aquest any 2026, per exemple, s'han incrementat un 40% de mitjana a l'AP7 les avaries, en general, pesants i no pesants, un 40%. Vol dir que està circulant, i això encaixa amb alguna notícia que va sortir en algun mitjà de l'edat dels cotxes, vol dir que tota la flota s'està envellint moltíssim. Tot el segona mà que es compra, per exemple, hi ha una part de segona mà que es compra que és d'altres països, de fora de l'Estat, que tenen un envelliment important.
1: El passat 2025, un dels trams de l'autopista que va registrar una sinistralitat més elevada va ser el que va del Vendrell a Cambrils, que va créixer un 400% respecte a l'any anterior. En canvi, el tram entre el Vendrell i el Papiol va registrar una caiguda del 64% de la sinistralitat.
0: Una setmana després dels aiguats que van afectar la franja litoral del Vendrell, des del grup de Som Pobles Esquerra s'han pronunciat sobre l'anunci del govern local per fer un dipòsit captador a la zona del Brisamar que tillen d'estratègia electoralista. A més, tant el grup de l'oposició com la plataforma Xarxa Vendrellenca han preguntat si el projecte va ser presentat en el seu moment a la convocatòria dels fons Next Generation.
3: Som Poble Esquerra Republicana celebra que el govern local anunciï la construcció del dipòsit de pluvials del Brisamar, però amb el FIA que es tracti d'una estratègia electoralista. El grup opositor recorda que el projecte és de l'any 2021 i que no es va tirar endavant per manca de finançament. El grup també es pregunta per quina raó el projecte del dipòsit ha passat de 6.000 metres cúbics de l'any 2021 a 3.500 ara. I s'interroga sobre si fa 6 anys es va arribar a presentar els fons Next Generation. A la mateixa línia, la Federació Xarxa Vendrellenca considera que l'anunci del projecte del dipòsit és propaganda electoral i que l'executiu ha fet inversions milionàries com la renaturalització de les rieres, no tan prioritàries com el dipòsit de la plaça dels enamorats.

0: I també el grup de primer, el Vendrell, exigeix una valoració urgent i exhaustiva de les causes de les inundacions al litoral. La formació vol que l'executiu expliqui per què des de fa 17 anys no s'ha tirat endavant el projecte del dipòsit del Brisamar i ni s'ha resolt el desguàs a la plaça de les Palmeres de Sant Salvador.
1: El regidor de primer, el Vendrell, Lluís Navarrete, exigeix al govern local una valoració urgent i exhaustiva de les causes de les reiterades inundacions al litoral vendrellenc. El grup identifica 5 punts crítics: la riera de la Bisbal, el seu pas per les Madrigueres, la plaça de les Palmeres de Sant Salvador, el riuet de Comarruga, la zona de la discoteca Macarella i el Brisamar. Aquest és l'indret més crític des de sempre.
2: Vinguda a Brisamar, que tots sabem que hi ha hagut gent que ha anat inclús en canoa durant molts anys per l'avinguda Brisamar quan hi ha hagut pluges o quan hi ha hagut entrada d'aigua del mar. I, per tant, l'avinguda Brisamar és un lloc que sempre ha estat com un lloc destacat en el tema de les inundacions aquí a Comarruga.
1: El regidor recorda que el ple de l'estat de la vila de l'any 2024 va demanar a l'alcalde que es destinessin diners municipals a solucionar el problema del Brisamar.
2: Li vaig dir a l'alcalde que l'accés de diners destinats a l'obra del Tavares al Fer de Comarruga de 8,6 milions d'euros, quan estava previst només 2,6 milions d'euros, que amb aquests 6 milions ja es podien haver solucionat totes aquestes inundacions de Brisamar.
1: Explica que el projecte del dipòsit del Brisamar és sobre la taula de l'Ajuntament des de fa 17 anys.
2: Jo vull recordar que des de l'any 2009, fa 17 anys, l'Ajuntament té un projecte per fer l'avinguda Brisamar. Un projecte que mai s'han tomat. Que inclús quan ens van dir que s'estava fent executiu i que buscarien diners, no hem sabut res més. En el pressupost d'aquell 2026 no hi figura cap partida destinada a les inundacions de l'avinguda Brisamar. I ara ens diu que es portarà al ple 4 milions d'euros amb un crèdit, perquè d'una altra manera no pot pagar l'Ajuntament aquesta obra.
1: Primer, el Vendrell demanarà tots aquests aclariments al pròxim ple municipal.
0: El sindicat SPLCME de la policia local reclama de nou a l'Ajuntament del Vendrell el pagament de les hores extraordinàries. Aquesta organització considera que la situació actual és inadmissible i planteja mesures de pressió.
1: El sindicat SPLCME reclama a l'Ajuntament el pagament de les hores extraordinàries pendents als agents de la policia local. Segons aquesta organització, el consistori ha d'abonar fins a 6 mesos en aquest concepte i considera que la situació és inadmissible. Cal recordar que abans de la festa major d'enguany, l'Ajuntament ja va pagar una part dels diners pendents, però reclamen la resta. El sindicat afirma en un comunicat que la majoria, però no tots els agents, han assumit que no es poden fer hores extraordinàries fins que no siguin abonades les que estan pendents.
0: El Partit Popular convoca aquest dimecres a les 8 del vespre un acte a la plaça Vella per reivindicar l'espanyolitat de Ceuta. La concentració, que s'emmarca en una iniciativa estatal, es replicarà en diverses ciutats de tot l'estat, arran dels fets ocorreguts fa un mes a la ciutat autònoma.
3: Des del Partit Popular del Vendrell hemos organizado esta concentración en Plaza Vella el miércoles día 2 a las 8 de la tarde para enviar un mensaje muy claro a nuestros compatriotas en Ceuta. No estáis solos. España debe proteger sus fronteras y el gobierno debe asumir su responsabilidad. Nosotros defendemos una sociedad plural, donde hay un principio irrenunciable. Diferentes orígenes, diferentes creencias, pero siempre cumplir las mismas leyes y las mismas normas. Por todo ello, os esperamos el miércoles a las 8 de la tarde en la Plaza Vella. Por Ceuta, por España y también porque en el Vendrell se cumplan las normas y las leyes, para todos por igual.
0: El trasllat de la sorra entre el port de Coma-ruga i la platja de l'Estany de Calafell, que es va suspendre la passada primavera per les condicions que va fixar la Generalitat per la criança del corriol Camanegre, no es reprendrà en aquest setembre, com s'havia anunciat inicialment. Segons l'Ajuntament calafellenc, així els ho ha comunicat des de la subdelegació del govern a Tarragona en una reunió mantinguda recentment. L'alcalde Ramon Ferrer ha mostrat la seva indignació per aquest fet.
4: Quan els treballs es van suspendre a finals d'abril, només s'havien traslladat la meitat dels 15.000 metres cúbics de sorra que es preveia que necessitava la platja de l'Estany al Masmel per recuperar-se dels temporals del passat hivern. En aquell moment es va apuntar que els moviments continuarien al setembre, en un moment en què el corriol Camanegre ja ha finalitzat el període de criança. Fa uns dies, però, en una reunió mantinguda amb els responsables de la subdelegació del govern espanyol i de costes de l'Estat, es va comunicar al consistori que el trasllat ja no es reprendria.
5: I la sorpresa va ser això, que ens van dir doncs, que no reprendrien i que ja aquells diners havien anat cap a altres actuacions i que no hi havia diners per fer-ho i que doncs, ens quedàvem sense aquest moviment de sorres. No? I això és el que ens va sorprendre moltíssim i ens va indignar.
4: Des del consistori recorden que aquests moviments són claus per evitar l'erosió d'aquest tram de platja. Tot i que l'estiu ha estat plàcid, el temporal de fa 10 dies ja va fer que l'aigua arribés a tocar del passeig. Ferrer tem que la decisió de no culminar el trasllat tingui greus conseqüències durant l'hivern.
5: Això és el que ens temem, no? Que els propers temporals doncs, afectin el passeig i que algun tros doncs, caigui o es desmunti o passi alguna cosa, no? I que a més perjudiqui a la gent que hi passeja i que hi hagi algun accident, no? Que això és el que realment ens fa por, no? Si hi ha algú que passegi per allà en aquell moment i que hi hagi algun accident, doncs tenim por de que passi alguna cosa d'aquest estil. I si no s'hi posa sorra, sabem què passarà.
4: Des de l'Ajuntament Calafellenc encara van més enllà i pensen que aquesta decisió de l'Estat respon a una estratègia per enderrocar el passeig en aquest tram. En aquest sentit, afirmen que la concessió que el 1993 es va donar al consistori per fer el passeig es va extingir el 2023 i les peticions fetes per prorrogar la concessió no han rebut cap resposta. En aquell moment es va estipular que, quan s'extingís aquesta concessió, l'Ajuntament havia de retornar aquest espai al seu estat original.
5: Creiem que la seva intenció és que l'Ajuntament sigui el que retiri aquest passeig i que torni doncs, a haver-hi platja amb la retirada d'aquest passeig. No? I això és el que evidentment no pot ser, perquè no ens podem quedar com a municipi turístic sense passeig marítim.
4: L'Ajuntament de Calafell rebutja de ple aquesta possibilitat i combina l'Estat a fer alguna actuació urgent per salvar el passeig.
5: I que tregui els diners d'on sigui i d'altres actuacions doncs, que no s'hagin fet, però que actuï de manera urgent perquè el que no podem fer és esperar que hi hagi un temporal i ens malmeti la platja de nou i el passeig marítim doncs, també estigui perjudicat. No?
4: El passat febrer, un temporal de mar va provocar importants destrosses en aquest punt. A conseqüència d'això, es van haver d'eliminar dos accessos a la platja i va aparèixer una esquerda al passeig. Sense noves aportacions de sorra, des de Calafell temen que la situació encara empitjori el pròxim hivern.

0: I parlant dels Mossos d'Esquadra, que van detenir els passats dies 26 i 27 d'agost tres homes d'edats compreses entre els 24 i els 35 anys que formarien part d'un grup criminal dedicat al cultiu i explotació de plantacions de marihuana. Els agents van desmantellar tres plantacions relacionades amb aquest grup, una de les quals estava en una urbanització del Montmell, mentre que les altres estaven a Querol. Els immobles havien estat modificats per adaptar-los a aquesta activitat i tenien connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica. En total es van intervenir més de 1.700 plantes de marihuana. Els detinguts estan acusats dels delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació del fluid elèctric. Un d'ells també està investigat per tinença il·lícita d'armes. Aquest cap de setmana a la plaça de Sant Salvador ha estat l'escenari d'una nova edició del BP Fest, que com a novetat s'ha celebrat a l'estiu en nom de Beach Edition. Es tracta d'un festival impulsat per l'Associació de Músics del Baix Penedès per donar a conèixer el talent local.
1: Una dotzena de formacions han actuat aquest dissabte 29 d'agost amb motiu del BP Fest, una jornada que ha deixat més de 8 hores de música en viu de 5 de la tarda a 2 de la matinada a la coneguda com Plaça de les Palmeres del barri marítim. En aquesta edició d'estiu, els assistents han pogut gaudir de les actuacions de Cactus Funkus, Saltaxarcus, Emma de Marta, Against Down, The Tempo Shamans, Oclus, Bateman 206, Luis Garage Band, Molly Bloom, Cat Play, Gallo Enrocado y Yoga Flame.

0: El canvi de data del festival, que va començar l'abril de 2019, ha afavorit una major afluència de públic que s'ha anat apropant durant aquesta jornada musical. El concert de tancament ha anat a càrrec d'artistes de diferents bandes del territori units sota el nom de Baix Penedès All Stars.
1: El termini de matrícula de l'Oficina de Català del Vendrell està obert fins al 13 de setembre. L'oferta formativa és àmplia i pot participar tothom qui vulgui aprendre o millorar el seu català.
2: L'Oficina de Català del Vendrell ja està activa. L'oferta formativa d'enguany és diversa, tant en la modalitat presencial com en línia.
3: Aquí fem cursos de diferents nivells de català, presencials i en línia. De presencials en fem 9, de nivell A1, A2, B1, B2 i C1, i en línia de tots els nivells.
2: Ja és obert el període de matriculació, que es mantindrà fins al pròxim 13 de setembre. Els antics alumnes no cal que facin aquest pas.
3: I les inscripcions són del 14 al 21 de setembre. Per als antics alumnes tenen inscripció preferent i és del 14 i 15, i els altres alumnes del 16 al 21. I els cursos comencen, doncs, el 28 de setembre.
2: L'oficina té l'objectiu que qui vulgui aprendre català ho pugui fer de manera senzilla, independentment del nivell de coneixement de l'idioma que tingui.
3: Tothom es pot matricular, tant els que ja han fet cursos per passar de nivell com a alumnes nous que vulguin començar a aprendre català. Nosaltres els podem fer una prova de nivell, també, que les podem fer avui, comença a per determinar la prova poden venir avui, d'avui fins al 13 de setembre, que és la data límit, perquè després ja comencen les inscripcions.
2: L'Oficina de Català del Vendrell és a la planta baixa de l'antic hospital, a la carretera de Santa Oliva.
4: Els esports en Jordi Graell.
5: Hola, bon dia. Avui toca parlar de futbol i ho fem parlant del primer partit a casa del Club d'Esports Vendrell Femení. Després que la setmana passada ja vam parlar, doncs, que havien jugat el seu primer amistós al Camp de la Granada, en aquesta ocasió, doncs, diumenge, les jugadores de Joan Castelló, que es desplaçaven fins al Josep Bové per jugar contra el Calafell juvenil. I bé, doncs, un partit que en aquesta ocasió, doncs, va suposar, doncs, la primera victòria de la pretemporada, una victòria contundent per 7-0. I bé, doncs, per saber una mica, doncs, com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Joan Castelló. Hola, bon dia.
6: Hola, bon dia, què tal?
5: Bé, com diem sempre, doncs, més enllà del resultat, amb quines sensacions vau acabar?
6: Molt bones sensacions. Un altre cop vam poder dur a terme el que havíem treballat durant la setmana, durant els entrenaments, de generar aquesta mobilitat interior de les jugadores, que entenguessin que s'havien de relacionar amb les companyes i amb la pilota, i les sensacions van ser molt bones a nivell de joc.
5: Un rival que, bé, doncs, era un juvenil, per tant, bé, doncs, evidentment, aquí sí que la diferència, doncs, era a favor vostre, però bé, també és un equip que, bé, doncs, el fet de ser un equip jove, doncs, també us permetia, no?, doncs, potser, doncs, córrer una mica més i també, doncs, acabar d'agafar ritme, no?
6: Sí, la veritat és que sí que és cert que, òbviament, la diferència a nivell era clara i era palpable, però potser no tant a nivell físic, que òbviament, també, a nivell de duels, però teníem diverses jugadores molt ràpides i molt incisives de l'espai, però potser més a nivell d'enteniment del joc, que eren jugadores que un cop superàvem en sortir de pilota, doncs no tornaven al bloc, es quedaven molt despenjades a dalt i això ens donava molta superioritat. Però realment, a nivell individual, potser la diferència entre una jugadora i una altra no era tant, sinó potser més a nivell tàctic o d'enteniment del joc, i això es notava molt. Un cop van baixar els pistons al minut 20-30, es van enfonsar molt, es van separar molt i era molt fàcil atacar-les. Vull dir, és un tema més de que vagin fent un treball continuat de millora, perquè realment a nivell individual no eren males jugadores les rivals.
5: Ara, doncs, ja toca pensar en el proper amistós, que serà aquest diumenge al Camp del Nàstic, que aquest, doncs, sí que serà més exigent, perquè és un equip de categoria superior, de primera, i bé, doncs, un altre test, doncs, per seguir, doncs, veure on esteu, no?
6: Sí, ja és un rival amb cara i ulls, ben treballat, que treballa molt bé els tals, que treballa molt bé el moment defensiu, que protegeix molt bé el seu espai i que realment ens costarà molt. I ja és un test més complicat, ni tan difícil com el primer, ni tan, diguéssim, fàcil com el segon.
5: Doncs perfecte, Joan, esperem que així sigui, sí que moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
6: Gràcies.
5: Joan Castelló, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta victòria per 7-0 contra el Calafell juvenil i ara, com dèiem, centrats en aquest proper amistós que serà aquest diumenge al camp del Nàstic de Tarragona.
1: I abans d'acabar aquest informatiu, també crònica del temps, el Vendrell afronta els propers dies amb un ambient clarament estiuenc. Després d'un inici de setembre força tranquil, les temperatures aniran pujant de manera progressiva i entre demà i dijous tindrem força estones de sol amb màximes que rondaran els 30 graus i nits suaus. La calor s'intensificarà a partir de divendres, quan els termòmetres es podrien enfilar fins als 32 o 33 graus. El cap de setmana continuarà dominat pel sol i les temperatures altes, amb els valors més elevats previstos entre dissabte i diumenge. De moment, les possibilitats de precipitacions són molt baixes i no s'espera cap episodi important de pluja a la nostra vila durant els propers dies. Per tant, si hi ha plans a l'aire lliure, el panorama és favorable. Sol, calor moderada o intensa durant el dia i les nits encara suaus. Una situació plenament estiuenca que, de moment, sembla que s'allargarà durant bona part de la primera setmana de setembre. I aquesta és la sintonia que denota que posem punt final a aquesta edició de les notícies. Com sempre diem, l'actualitat no s'atura i la podreu continuar seguint a través de les xarxes socials, Facebook, X i Instagram, i com no, també a través de la nostra pàgina web. Que tingueu molt bona tarda.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

0: Thank you, Bobby. God bless Black Sabbath. God bless Ozzy Osbourne.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

sigui el Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. No et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.